semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar. Totes les...
1: Què te'l vas emportar de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, no sé, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
1: I el Banu.
4: Clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Come on.
1: Baby girl, baby girl. Oh.

0: 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Virasana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar. Totes les...
5: Què te'l vas emportar de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances. Aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
3: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
4: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
5: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
3: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
6: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar. Totes les...
3: Què te'l vas emportar de vacances?
6: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
3: No I el vano.
6: I, clar, aquestes coses, en fi.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns! Radio
5: Marina. Matí 360.
6: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
7: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
8: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
6: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
9: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar.
6: Què te'l vas emportar
9: de vacances? No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances. Aquestes coses, en fi.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: El so inconfusible, el so també molt característic, a més elegant de Harry Styles. Adoro You, el tema que coneixem ara fa uns quants anys, que obre el Matí 360 d'aquest dilluns 14 de setembre del 26.
1: Matí 360.

encara amb ressaca d'algunes de les activitats que han tingut lloc al territori després d'aquest cap de setmana llarg, el cap de setmana de la Diada. Divendres va ser festiu, Diada Nacional de Catalunya, amb tots els actes i activitats que es van organitzar entorn a aquesta festivitat, i també, a més, aprofitant aquests tres dies, doncs, a municipis com Blanes, amb Expocació Blanes durant tres dies, finalitzava la Race Board, la competició de vela, el Club de Vela Blanes, la competició del món, birra sana i moltes altres activitats al territori que ens han vingut, doncs, amb una oferta molt i molt completa d'oci i cultura durant tres dies. Comencem aquesta setmana, una setmana ja normal. Sí, normal, vaja, entre cometes, perquè això de la normalitat també cada vegada és més relatiu i més subjectiu. Comencem setmana de cinc dies, en principi, això, sense cap interrupció pel mig. La setmana passada recordem també que teníem aquesta vaga de docents, només començar el curs escolar, i també l'episodi de pluges intenses que va fer anul·lar algunes classes en algunes comarques per la previsió de pluja, que finalment no va ser la que va caure a tot el territori. Ens centrem en aquesta setmana. Tindrem diverses qüestions que us anirem explicant, com per exemple dijous es presenta una nova edició del Blanes Urban Festival, el BUF, que arriba a la tercera edició. També us ho explicarem amb detall, però moltes altres qüestions que anirem detallant al programa cada dia de 8 a 10 del matí al 100.3 i 96.2 LFM i també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. Un dilluns que comença amb temperatures doncs una mica fresquetes, tampoc és que sigui fred, però sí que són més baixes comparades amb les de fa, per exemple, una setmana. A hores d'ara, temperatures a les poblacions costaneres de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima al voltant dels 19 graus i una mica més altes, una mica més baixes, volem dir, un parell de graus menys a la selva interior, i si anem cap a les Guilleries, doncs sí que hi ha una diferència notable de temperatura, com per exemple els 13 graus que ara mateix tenen a Sant Hilari Sacalm. Salutacions a tot l'equip que fa possible aquest programa. La Isabel González, el Danilo Mateu, la Montse Rico i qui us parla. Soc en Josep Lluís Vidal. Moment ara, a les 8:06, de fer un repàs a l'actualitat de les darreres hores.

0: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027, després que el projecte quedés aturat fa gairebé una dècada per diverses sentències judicials. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, considera que la prolongació és una necessitat imperiosa per millorar la mobilitat i facilitar la connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona. També considera que l'ampliació de la via no és pel turisme. Escoltem l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas.
1: No està pensada pel turisme, perquè el turisme ja ve. Ja des de fa moltes dècades que Lloret és una de les grans referents mundials i mediterranis de turisme, per tant, el turisme ja s'ha demostrat que ve. El problema que tenim és que hi ha molta gent de Lloret que vol viure a Lloret i treballar a Barcelona, o treballar uns parell de dies i treballar a Barcelona, o a la metropolitana, o vol desplaçar-se cap als hospitals o cap a qualsevol servei que pugui oferir una ciutat important, o anar cap a Girona, o no haver d'estar mitja hora esperant per sortir del poble amb les cues que provoca l'estiu, o poder anar a l'hospital de Calella, que és també un dels hospitals que dona servei a Lloret, o poder simplement tenir els mateixos drets que té tota la població de Catalunya que viu a ciutats de més de 40.000 habitants.
0: Per la seva banda, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també defensa la infraestructura per millorar les connexions a la comarca i confia que el nou projecte incorpori totes les garanties mediambientals. L'escoltem.
2: Infraestructura necessària, no només pel desenvolupament de Blanes i Lloret, sinó per tota la comarca, fins i tot la província de Girona. Esperem que es faci amb totes les garanties mediambientals que l'altre projecte no va tenir en compte, i és un projecte, un estudi informatiu, jo crec que és per això, no? És precisament per decidir de quina manera es pot fer aquesta millora de la connexió.
0: Hernández també considera que l'estudi haurà de determinar quin és el recorregut més adequat i analitzar-ne l'impacte. Canviem de qüestió, la consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat el nou CAP d'Hostalric, que el govern vol convertir en un model de referència per als futurs centres sanitaris de Catalunya. L'equipament ha suposat una inversió de 3,4 milions d'euros i destaca especialment per les mesures de sostenibilitat i eficiència energètica incorporades al projecte. El centre disposa de 12 consultes, sala de tractaments i dos

0: totes i tots, diferents administracions, diferents responsables, diferents colors polítics, perquè la qualitat assistencial que es faci en aquest equipament doncs sigui la del màxim nivell.
1: El nou CAP d'Hostalric forma part de l'àrea bàsica de salut Breda-Hostalric, que dona servei a unes 13.400 persones. Durant la inauguració, la consellera Pané ha destacat que l'equipament dona resposta a dos dels grans reptes actuals, que són l'envelliment i el canvi climàtic, segons ha dit, i li ha definit l'equipament com una aposta per la sostenibilitat econòmica, assistencial i ambiental.

8 del matí, gairebé 11 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui, dilluns 14 de setembre. La policia local de Lloret de Mar ha detingut un home de 61 anys acusat de fer tocaments a una menor de 14 anys a l'estació d'autobusos del municipi. Va ser el conductor d'un autobús qui va alertar els agents després de presenciar la situació. Segons la informació, l'home s'hauria acostat primer a la menor per preguntar-li el nom. La noia es va allunyar i es va assegurar en un altre banc, però l'home la va seguir i li hauria fet tocaments als braços i les cames i l'hauria intentat tocar a la zona genital. La menor va aconseguir fugir i el conductor va donar l'alerta. La policia local va mobilitzar diverses patrulles i va localitzar el sospitós que, quan intentava escapar després d'haver-se amagat en un vehicle, finalment va ser interceptat i detingut. Més qüestions en clau de successos. Un centenar de veïns van ser desallotjats a Blanes la matinada de divendres passat per un incendi amb una explosió d'una bombona de butà en un edifici del barri dels Pins. L'emergència es va produir pocs minuts després de les 5 de la matinada en un bloc de 10 plantes i s'ha saldat sense cap ferit greu. El foc es va originar en un habitatge del segon pis que ha quedat completament calcinat. També han resultat afectats el tercer pis i en menor mesura la terrassa del primer. En el moment de l'incendi no hi havia ningú a l'habitatge on s'ha iniciat el foc ni al pis superior. Dues persones van ser ateses, una per un tall lleu al peu mentre abandonava casa seva i una altra per inhalació de fum després de quedar confinada al sisè pis. En emergència hi van treballar 14 dotacions de la policia local, bombers, SEM i Mossos d'Esquadra. 14 efectius en total. I l'últim apunt de la crònica de successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Calella Carlos García Roldán, condemnat a gairebé 15 anys de presó per liderar una macroestafa immobiliària a les Balears. L'home portava 9 mesos en parador desconegut i tenia una ordre de cerca i captura després de fugir de Mallorca el desembre passat. L'Audiència Provincial de Palma el va condemnar a 14 anys i 9 mesos de presó per delictes d'estafa, pertinença a grup criminal, insolvència i blanqueig de capitals. La sentència el considera responsable d'haver estafat més de 3 milions d'euros a unes 240 persones que havien pagat per habitatges que mai van arribar a rebre. La Guàrdia Civil l'ha localitzat aquest passat dijous a casa de la seva mare, a Calella, amagat en un armari sota l'aigüera de la cuina. Després de la detenció, García Roldán ja ha ingressat a presó.

parell de punts de la informació d'àmbit general. El govern preveu ampliar l'oferta de cursos de català si augmenta la demanda arran del procés de regularització. El Consell de Política Lingüística, el conseller, millor dit, de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que l'executiu té capacitat per incrementar els recursos i contractar més personal si les places previstes resulten insuficients. De fet, les inscripcions s'obren avui dilluns amb més de 48.000 places, la xifra més alta oferta fins ara. L'objectiu del govern, segons Vila, és continuar ampliant progressivament l'oferta per donar resposta a la demanda. I Rússia ha atacat amb drons l'oest d'Ucraïna, molt a prop de la frontera amb Polònia. L'ofensiva ha provocat danys en un tren que cobria el trajecte entre Kiev i Varsovia sense causar víctimes mortals. El ministre de Defensa polonès ha informat que els sistemes del país han detectat una quinzena de drons Geran 5, alguns dels quals han impactat a pocs quilòmetres de territori polonès. Davant l'atac, Polònia ha reforçat la vigilància del seu espai aeri amb avions de combat, helicòpters i mitjans de reconeixement. Les autoritats poloneses asseguren que en aquesta ocasió no s'ha produït cap violació de la seva frontera. Un quart de nou del matí, acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps.

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que aquest dilluns tindrem ambient serè i assolellat, només amb alguns núvols alts transitoris. Temperatures màximes que tornen a pujar, ho faran durant els propers 2-3 dies i se situaran en valors màxims d'entre 32 i 35 graus. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram. A aquesta hora del matí fem un cop d'ull a la mobilitat del territori.

Segons el Servei Català de Trànsit, tenim diverses afectacions al territori. A banda de la carretera GI-600, la carretera de Blanes a Tordera i també la Nacional 2, que a aquesta hora del matí, en un dia laborable, presenten trànsit dens. També hem de destacar altres punts conflictius a diversos punts del territori. Per exemple, la C-63, la carretera que connecta Lloret amb la Selva Interior, en aquest cas presenta un quilòmetre de circulació amb retencions en ambdós sentits de la marxa a l'alçada de Vidreres per l'averia d'un vehicle. Es dona pas alternatiu entre els quilòmetres 9 i 10 a l'alçada de Vidreres. També tenim a la C-60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, 2 quilòmetres de circulació amb retencions a l'alçada de la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Granollers. La C-31, la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, ja presenta a aquesta hora 4,5 quilòmetres de circulació amb retencions entre Montgat i Badalona. També un altre punt a les comarques gironines on és complicat circular ara mateix és l'eix transversal, la C-25, a l'alçada de Brunyola, en sentit Girona, on hi ha 0,5 quilòmetre de circulació amb retencions per l'avaria d'un vehicle que ha provocat el tall d'un carril, com diem, en sentit Girona a l'alçada del municipi de Brunyola. Circulació, per altra banda, també complicada com cada dia a les rondes de Barcelona, els accessos a l'àrea metropolitana, rondes de dalt i litoral i també el nus de la Trinitat. Pel que fa a Rodalies, de moment Rodalies de Catalunya no està informant de problemes greus a les línies que travessen el nostre territori, les línies R1 i RGU per la costa i R2 Nord i R11 per l'interior. Publiquen un avís, això sí, de que avui s'ha publicat una nova aplicació mòbil de Rodalies i que per aquest motiu l'aplicació actual deixarà de funcionar demà 15 de setembre. Tres minuts per sobre d'un quart de 9 del matí, dilluns 14 de setembre. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí 360.

S'han recorregut moltíssimes festes majors aquest estiu 2026 on Bata Neon, en aquesta ocasió amb la col·laboració de Buhos i també Mont DJ, que han fet aquest tema que ha sigut una de les cançons de l'estiu. El Ventilador, els van veure recentment, per ser a Vidreres, la festa major de Vidreres. 8 del matí, 23 minuts, amb aquest regust encara una mica d'estiu. Seguim al matí 360 de Ràdio Marina. De seguida anem amb l'agenda d'activitats. Ara ens quedem amb Tom Jones i aquest clàssic també, Sex Bomb.

0: Matí 360.
1: I a aquesta hora del matí destaquem algunes de les propostes d'Oslicultura per als propers dies al territori i comencem amb alguna activitat, amb un parell d'activitats, millor dit, a Blanes. Tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. És una exposició de l'Anna Roser. També aquesta setmana hi ha noves jornades de donació de sang a Blanes, a la planta baixa de la biblioteca. Serà del dia 16 al dia 18. Més activitats tenim a Lloret de Mar durant aquesta setmana, a partir de dimecres, la Setmana de la Mobilitat, amb diferents activitats programades com concerts al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. També el diumenge 20 hi haurà la pedalada popular i el dia sense cotxes. També del 18 al 20 de setembre, Lloret acull les finals de les Skate Verd Series. A Tossa de Mar continuen amb la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i també el festival Nits a Dalt de Vila. El proper dia 19, dissabte, hi ha un tribut a Lax en Busto. També a Tordera el proper dissabte hi ha una pedalada familiar, una activitat que s'emmarca dins de la Setmana de la Mobilitat. La sortida serà des del Parc de la Sardana i és necessària inscripció prèvia. A Santa Susana, recordem que fins al proper dissabte hi ha el festival Micròmetre, que ha programat un total de 9 espectacles a la masia de Can Mas de Dalt. I també el proper dissabte, dia 19, a Santa Susana, el festival Monje Forever, un certamen que combinarà música electrònica i solidaritat per recaptar fons per la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: Va, vinga, selfie.
3: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
7: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

0: Els esports amb Moisès García.
1: Són les 8 del matí, 34 minuts. Aquesta hora, com cada dia, anem amb els esports amb Moisès García.

0: Doncs com cada dilluns a aquesta hora al matí 360 anem amb la informació esportiva del cap de setmana de la mà del Moisés García. Moi, bon dia, què tal?
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Va, comencem el repàs al que ha donat de si el cap de setmana a nivell comarcal i comencem parlant de futbol, el club de futbol Tordera, que tanca la seva participació en la Copa Catalunya i ho fa amb una derrota contra el Quart.
1: Sí, una participació a la Copa Catalunya que li venia gràcies a haver estat campió de Lliga la temporada passada, la tercera catalana, i ha pogut arribar fins a la tercera eliminatòria. Aquest cap de setmana s'ha disputat aquesta tercera ronda i ha perdut per 0-4 davant de la Unió Esportiva Quart de la primera catalana. El conjunt maresmenc va encaixar el primer gol en el tram final de la primera part i en els 10 primers minuts de la represa els rivals van fer 3 gols més per tancar el partit amb el marcador final de 0-4. Com diem, l'equip ha arribat fins a la tercera eliminatòria després de desfer-se en les anteriors rondes del Bon Matí, amb el que va empatar a 1 i es va classificar en els penals, i en la segona ronda contra la Jonquera per un contundent 1-6. Un Tordera que d'aquesta manera ja se centra en l'inici de la competició oficial a la segona catalana, que arrenca el pròxim cap de setmana. Els maresmencs debutaran a casa precisament contra un altre equip de la zona, un equip salvatà com la Vidrarenca.
0: Doncs de la Copa Catalunya anem a parlar d'una altra competició, en aquest cas de Lloret de Mar, que ha acollit una nova edició de la Copa Àfia. En què consisteix aquesta competició? Dóna'ns quatre pistes.
1: Doncs la Copa Àfia, hem de dir que és la Copa de Futbol Internacional de categoria sènior, és a dir, categoria de veterans, més important del món. És un esdeveniment internacional que reuneix prop de 1.000 persones, entre atletes, cos tècnic, acompanyants i staffs, i la majoria d'aquests participants procedien de diferents províncies del Brasil: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Manaus, Rio de Janeiro o Distrito Federal, a més d'un equip d'Alemanya i un altre dels Estats Units. És una competició que, com sempre, s'ha disputat en quatre categories. Una d'elles és la Silver, per a majors de 45 anys. També hi ha la Gold, per a més de 50, i la Platinum, per a més de 55. I, per últim, hi ha la competició dels més veterans, la Diamond, destinada a majors de 60 anys. En total, s'han disputat 40 partits amb les pistes d'atletisme de Lloret de Mar com a seu de joc, que ha acollit l'esdeveniment per tercera vegada. Àfia, com dèiem, és una organització molt important, pionera en els esdeveniments i tornejos internacionals de futbol per a esportistes aficionats entre 35 i 70 anys, els considerats de categoria màster. En els últims anys s'ha convertit en una associació referent a tot el món. Van començar l'any 1989 i actualment es troben presents a 10 països i 150 ciutats d'Amèrica i d'Europa, organitzant més de 100 esdeveniments nacionals i internacionals de diferents tipus. Al voltant d'unes 100.000 persones són les que han participat ja en els seus esdeveniments.
0: Anem ara a parlar de bàsquet. La Unió Esportiva Mataró, amb la vista posada en una nova temporada enguany, a la tercera FEB després del descens de la passada temporada, del passat curs.
1: Doncs sí, ja ho anàvem explicant, que va ser una temporada complicada a nivell de resultats a l'exempre exigent segona FEB, i en aquesta ocasió, en aquesta temporada, la Unió Esportiva Mataró, que competirà, volem dir, en la tercera FEB, en un nou projecte en què es vol prioritzar els jugadors formats en la base del club. És per aquest motiu que l'entitat confia en l'aposta pel planter, i a la plantilla hi haurà noms com els de Pau Jordà, Nico Ferrer, Arnau Pairó o Ethan Santos, combinats amb jugadors de més experiència com Albert Vinyallonga, Edu Rodríguez, Cristian González, Ferran Llorenç o Francesc Iturri, a més del jugador insígnia de l'equip a les últimes temporades, que és Jordi Joanola. És una nova etapa en què el club ja ha deixat clar que el retorn a la segona FEB no és un objectiu immediat, sinó que serà el resultat de tot un procés. A les ordres de l'equip hi haurà un nou entrenador. Es tracta de Sergi Teodoro, un tècnic que té una carta de presentació amb un joc ràpid, on es treballaran molt bé les transicions i on el públic podrà gaudir d'un bàsquet alegre. La Lliga, en el grup CA de la tercera FEB, començarà el 3 d'octubre. Serà en un partit a casa al Palau Josep Mora de Mataró, amb un enfrontament davant del conjunt gironí de la Unió Esportiva Quart. Els mataronins seran l'únic equip maresmenc representant de la categoria. Recordem que el Boet Mataró la temporada passada militava en aquesta tercera FEB, però que va patir el descens de categoria.
0: I acabarem avui, Moi, amb un apunt de motocross. La lloretenca Daniela Guillén serà la capitana de l'equip europeu de l'Intercontinental Games de Brasil.
1: Doncs sí, una gran notícia que ha rebut la pilot lloretenca de motocross, que ha estat seleccionada per representar Espanya en l'equip d'Europa en els FIM Intercontinental Games de Brasil, una competició de motocross internacional que se celebrarà de l'11 al 13 de desembre, però és que, a més, com deies, Daniela Guillén serà la capitana de l'equip europeu. Aquesta serà la primera edició en què aquesta competició, l'Intercontinental Games de Brasil, inclourà el motocross en el seu programa, una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lloretenca que arribarà en una temporada en què ha competit en el nivell més alt a Europa i a Amèrica. Els Intercontinental Games van celebrar la seva primera edició l'any 2024, on l'equip europeu es va proclamar campió, i aquesta serà una nova edició en què, com diem, s'incorpora per primera vegada la modalitat de motocross. Paral·lelament a aquesta competició, recordem que Daniela Guillén continua perseguint el seu principal objectiu, que és conquerir el campionat del món de motocross femení. Només queda una prova i la lloretenca arriba com a líder del campionat. Serà aquesta última prova en el Gran Premi d'Austràlia, que és precisament aquest cap de setmana, 19 i 20 de setembre, que podria fer que tot es convertís en un escenari històric pel motocross espanyol, perquè de guanyar, Daniela Guillén seria la primera pilot espanyola en proclamar-se campiona del món de motocross femení després d'una temporada en què ha tornat a demostrar el seu potencial i on ha dominat en la majoria de curses davant de rivals d'alt nivell.
0: Creuem els dits, doncs, i esperem poder explicar-lo. Moi, gràcies. Bona setmana, bon dilluns i fins a divendres.
1: Igualment, bona setmana a tothom.
2: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

Si tens al voltant dels 40 anys o una mica més, doncs recordaràs perfectament quan els Tam Tam Go van publicar aquest tema, Atrapados en la Red, a principis dels 2000. Amb una lletra que recorda molt i molt com era l'internet i les coses digitals a principis de segle. Un minut per sobre de 3:15 del matí. De seguida anem amb les portades dels diaris, però abans Dua Lipa i Elton John.

0: Matí 360.
1: Onze minuts per les 9, obrim els diaris per saber què titulen els principals rotatius en portada aquest dilluns 14 de setembre. Diari de Girona diu en portada que les morts per suïcidi tornen a créixer 3 anys després. Els registres van a la baixa a Catalunya, però a Girona les víctimes van pujar un 14%. També destaquen que 5 platges gironines estan en perill per la regressió del litoral. El punt avui, el titular de portada diu així: bolets a contratemps. L'estudi del canvi climàtic constata que les temporades van més tard i són més curtes, però falten dades per concloure que n'hi ha menys. També publiquen una entrevista a Marta Amigó, que és la coordinadora del programa Escacs a l'Escola, amb el següent titular: el programa català és un referent a l'escala mundial en escacs educatius. La Vanguardia: el sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques han patit un estancament o una reducció de la producció a causa de l'electrificació. I també La Vanguardia destaca avui en portada que els papers desclassificats a Ceuta obren vies a la causa judicial. El periòdico: la població reclusa puja i voreja els 10.000 presos. La Generalitat ultima l'ampliació de la presó de Massenric amb la construcció de 2 mòduls més. I també el periòdico en portada diu que la gran indústria avisa del risc d'aturada per l'alt cost de l'energia. Acabarem amb el diari Ara, que en portada avui destaquen un frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, en clau internacional. També publiquen una entrevista a Marta Serra García, que és catedràtica i experta en IA, amb el següent titular: a Europa hi ha més confiança en la IA que als Estats Units.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
6: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
7: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
8: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. Radio Marina.
1: Recta final d'aquesta primera hora del matí, 360 d'aquest dilluns 14 de setembre. Anem a actualitzar la informació de mobilitat abans del resum de les notícies. Continua aquesta congestió amb circulació, amb retencions a Vidreres, a la C63, la carretera que connecta Lloret amb la Selva Interior. Tenim l'avaria d'un vehicle que provoca un quilòmetre de circulació amb retencions entre els quilòmetres 9 i 10. Es dona pas alternatiu. També hi ha aquests 4 quilòmetres i mig de circulació amb retencions retencions que persisteixen a la C31, la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, entre Montgat i Badalona, en sentit sud, en sentit Barcelona, i també encara persisteix la retenció durant mig quilòmetre a l'eix transversal, a la C25, a l'alçada de Brunyola, en sentit Girona, per l'avaria d'un vehicle que provoca el tall d'un carril. També circulació complicada, com cada dia, els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, des de la Selva i el Maresme, en vies com les Rondes de Barcelona i el Nus de la Trinitat. En 5 minuts i mig seran les 9 en punt del matí. Ara és moment de repassar de nou l'actualitat de les darreres hores.

0: I avui us hem explicat que els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C-32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027, després que el projecte quedés aturat fa gairebé una dècada per diverses sentències judicials. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, considera que la prolongació és una necessitat imperiosa per millorar la mobilitat i facilitar la connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona. També considera que l'ampliació de la via no és pel turisme. Escoltem l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas.
1: Que no està pensada pel turisme, perquè el turisme ja ve. Ja des de fa moltes dècades que Lloret és una de les grans referents mundials i mediterranis de turisme, per tant, el turisme ja s'ha demostrat que ve. El problema que tenim és que hi ha molta gent de Lloret que vol viure a Lloret i treballar a Barcelona, o treballar uns parell de dies i treballar a Barcelona, o a la metropolitana, o vol desplaçar-se cap als hospitals o cap a qualsevol servei que pugui oferir una ciutat important, o anar cap a Girona, o no haver d'estar mitja hora esperant per sortir del poble amb les cues que provoca l'estiu, o poder anar a l'hospital de Calella, que és també un dels hospitals que dona servei a Lloret, o poder simplement tenir els mateixos drets que té tota la població de Catalunya que viu a ciutats de més de 40.000 habitants.
0: Per la seva banda, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també defensa la infraestructura per millorar les connexions a la comarca i confia que el nou projecte incorpori totes les garanties mediambientals.
2: Infraestructura necessària, no només pel desenvolupament de Blanes i Lloret, sinó per tota la comarca, fins i tot la província de Girona. Esperem que es faci amb totes les garanties mediambientals que l'altre projecte doncs, no va tenir en compte, i és un projecte, bueno, un estudi informatiu, doncs jo crec que és per això, no? És precisament per decidir de quina manera es pot fer aquesta millora de la connexió.
0: Jordi Hernández també considera que l'estudi haurà de determinar quin és el recorregut més adequat i analitzar-ne l'impacte. Més qüestions, la consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat el nou CAP d'Hostalric, que el govern vol convertir en un model de referència per als futurs centres sanitaris de Catalunya. L'equipament ha suposat una inversió de 3,4 milions d'euros i destaca especialment per les mesures de sostenibilitat i eficiència energètica incorporades al projecte. El centre disposa de 12 consultes, sala de tractaments i dos box polivalents. L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, assegura que el nou CAP és el resultat de la suma d'esforços polítics. L'escoltem.
3: Hi havia una mancança greu a Hostalric amb l'equipament que teníem, que no complia els requisits essencials per atendre en unes condicions de qualitat els veïns i veïnes del nostre municipi. Ens hem conjurat les administracions de diferents colors per fer possible que tinguem un equipament que està a l'alçada de les necessitats dels veïns i veïnes del nostre municipi. I per tant, crec que ens hem de seguir conjurant totes i tots, diferents administracions, diferents responsables, diferents colors polítics, perquè la qualitat assistencial que es faci en aquest equipament doncs sigui la del màxim nivell.
0: Canviem de qüestió. La policia local de Lloret ha detingut un home de 61 anys acusat de fer tocaments a una menor de 14 anys a l'estació d'autobusos del municipi. Va ser el conductor d'un autobús qui va alertar els agents després de presenciar la situació. Segons la informació, l'home s'hauria acostat primer a la menor per preguntar-li el nom. La noia es va allunyar i es va asseure en un altre banc, però l'home la va seguir i l'hauria fet tocaments als braços i les cames i hauria intentat tocar-la a la zona genital. La menor va aconseguir fugir i el conductor va donar l'alerta. La policia local va mobilitzar diverses patrulles i va localitzar sospitós quan intentava escapar després d'haver-se amagat en un vehicle. Finalment va ser interceptat i detingut. Més qüestions. Un centenar de veïns van ser desallotjats a Blanes la matinada de divendres passat per un incendi amb una explosió d'una bombona de butà en un edifici del barri dels Pins. L'emergència es va produir pocs minuts després de les 5 de la matinada en un bloc de 10 plantes i s'ha saldat sense cap ferit greu. El SEM ha atès dues persones, una per una ferida quan abandonava l'habitatge i l'altra per inhalació de fum. I encara en clau de successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Calella Carlos García Roldán, condemnat a gairebé 15 anys de presó per liderar una macroestafa immobiliària a les Balears. L'home portava 9 mesos en parador desconegut i tenia un ordre de cerca i captura després de fugir de Mallorca el passat mes de desembre. Un apunt de l'àmbit general i en aquest cas internacional. Rússia ha atacat amb drons l'oest d'Ucraïna, molt a prop de la frontera amb Polònia. L'ofensiva ha provocat danys en un tren que cobria el trajecte entre Kiev i Varsovia sense causar víctimes mortals. El ministre de Defensa polonès ha informat que els sistemes del país han detectat una quinzena de drons, alguns dels quals han impactat a pocs quilòmetres de territori polonès. 10 segons i les 9. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, ambient serè i assolellat amb alguns núvols alts transitoris. Temperatures màximes entre 32 i 35 graus a les hores centrals del dia.
4: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Va, som-hi, que ja tenim la primera hora finiquitada. Montse, bon dia.
1: Ara toca la segona.
0: Ara toca la segona.
1: Bon dia, bon dia.
0: Això s'ha de fer, no es fa sol.
1: Bon dilluns, bon dilluns. Què tal? Com estem?
0: Bé.
1: Com comencem aquesta setmana?
0: Mira, jo estic content, no sé per què.
1: Ah, doncs jo no, perquè, a veure, tant un tostar al fred, és que no sé.
0: No. Va, jo t'he de dir que...
1: Ara tornen a dir que si dimecres una altra vegada de ballada. Home, on han estat les de ballades? Vale, sí, una mica, d'acord, però...
0: És que venien de molt amunt.
1: Sí, clar. Vale, molt bé, perfecte. Val. És que jo... estem una setmana ja de la tardor, m'entens? Jo estic farta, ja.
0: Ai, ai, ai.
1: Jo fa un mes i mig que estic farta d'estiu, ja.
0: Jo fa dos o tres.
1: Per favor, fora ja, apa.
0: A veure, jo t'he de dir que jo he vingut aquest matí amb jaqueteta. Eren les 7.
1: A veure, jo he estat tot el cap de setmana en jaqueteta perquè he estat al Pirineu. Però
0: ara,
1: a veure,
0: també t'he dit una cosa.
1: Però
0: de seguida,
1: això no, de seguida, no és significatiu.
0: De seguida, que camina va 5 minuts, me l'ha hagut de treure, perquè és aquell primer impacte, no?, de la fresqueta,
1: ja,
0: però
1: ja.
0: Després te l'has de treure. Vull dir que...
1: Que no.
0: 32 graus avui, ja veus.
1: Que no. I demà, i tal, i ara... Sí,
0: dimecres.
1: Que
0: a més ha de ploure.
1: Quantes setmanes porten dient que a partir del dimecres? Prou ja, d'enganyar el personal. Prou ja d'enganyar. I ja que parlem d'enganys, avui el que em crida bastant l'atenció per començar el dia és aquest ajornament de la seva sortida a borsa del gegant d'OpenAI, per exemple, relació al tema de la IA. I el que més m'ha sorprès i m'ha cridat l'atenció és que els quatre gegants de la IA demanen trepitjar el fre amb el tema del desenvolupament.
0: Jo fa molt de temps
1: que estic dient que la IA no és de refiar. En fi, és una cosa d'aquelles que no es pot controlar. De fet, a veure, hi ha empreses que estan ja funcionant sense necessitat d'un senyor al darrere que li digui a l'IA com ho ha de fer, o sigui que la IA pensa per si sola, i aquí és on està el perill. Però el que em crida més l'atenció d'aquesta tota aquesta història és la hipocresia, no? O sigui, aquests quatre gegants de la IA estan demanant trepitjar el fre, coi, doncs trepitja'l, perquè ets tu el que estàs pagant i és el que estàs finançant, bueno, i és el que has apostat per aquesta tecnologia. Tu, Elon Musk, em vindràs a dir que ojito amb la IA. Home, sí, trepitja el fre.
0: Sí, però...
1: M'entens? Però clar, també és veritat
0: que han de ser els governs el que posin regulacions i que obliguin a aquestes empreses a que no fes segons quines coses. Per exemple, posaré un exemple molt clar. Mira, el sector nostre, el sector de la radiodifusió, és un sector hiperregulat. Vull dir, nosaltres no podem fer... Parlo dels privats,
1: És que no estan donant temps, Josep Lluís.
0: No,
1: està tornant tot tan ràpid que no hi ha temps
0: Volia dir-te això. Vull dir, nosaltres, les ràdios privades, no les públiques, que són
1: és una altra mona part.
0: Les ràdios privades estem hipermega regulades. Vull dir, podem fer això i no podem fer això. Tenim que fer això, tal, no sé què, no sé quantos. Però hi ha sectors que jo entenc també que per la velocitat a la que van és molt difícil que es puguin regular. Però és que s'han de posar les piles.
1: S'ha de frenar.
0: I Europa, en aquest sentit, home, jo crec que va una mica...
1: Sí, però no et crida molt l'atenció que aquests quatre gegants que es fan la competència entre ells, en només 24 hores es posin d'acord, i surtin i aixequin la mà i diguin...
0: Després de guanyar diners a la borsa?
1: Milions.
0: Saps que les borses que estan pujant, estan pujant en els darrers dos anys per l'impacte de la IA.
1: Exacte.
0: O sigui, no del sector, del sector tecnològic, però el sector tecnològic imposat per la IA.
1: A mi és que em resulta una mica sospitós el fet de que es posin aquests enemics en comú. Vols dir que no serà per frenar una miqueta l'evolució de la IA xinesa que comença a trepitjar amb una mica de força?
0: Home,
1: és
0: que tot, pensa mal i acertaràs, que
1: clar,
0: diuen, no?
1: Clar, és que no sé.
0: Bueno, al final, opinions per tots els gustos i colors està claríssim, però que el tema de la IA fa una mica de por és indiscutible. Jo sempre l'he defensat. Però amb un bon ús i amb una supervisió humana
1: però
0: al darrere.
1: Però això és molt difícil de controlar, perquè quan tu crees una eina que més tard o més d'hora començarà a pensar sola, com controles això?
0: Has vist la imatge d'un robot que no sé on exactament s'ha revelat?
1: És que...
0: Ha començat... El van haver de reduir entre tres,
1: La revolució de les màquines...
0: El van haver de reduir entre tres,
1: Jo no vull ser catastrofista, però és que Terminator era un visionari.
0: I Will Smith, amb aquest, com es deia aquella pel·lícula de Will Smith? Jo, Robot, no?
1: Sí,
0: també?
1: Exacte, exacte. Bueno, això està basat en una famosíssima novel·la
0: sí,
1: i tal.
0: Sí, no?
1: Però sí, a veure, tampoc ens volem posar alarmistes, no? Però, si us plau, ells són els que ho estan fabricant, els que ho estan fomentant, els que ho estan finançant.
0: Resum,
1: són els que ens han de dir, oh, quina por, posem el fre. Coi, doncs trepitja el fre.
0: Resum, feu servir la IA amb responsabilitat i així també tots contribuïm una miqueta.
1: I sobretot, no? Sobretot, que a sota vinguin les fonts, perquè és que si no la IA és un piafo.
0: A nivell d'informació és un altre cantar.
1: Clar, clar. Vinga, bon dia, que no ha estat res.
0: Això, bon dia, va.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. No em
0: vull saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Tallets, els Catarres, Banda Neon, Diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Matí 360.

Acaba el festival de Venècia, un festival carregat de glamour i de prestigi, però atenció, perquè tenim a casa nostra un festival que és únic al món. El Festival de Sitges és el primer festival de cinema fantàstic del món, tant per la seva experiència com per el seu impacte mediàtic. Ofereix el cinema fantàstic de tot el món un marc de trobada, exhibició, presentació i, sobretot, també de projecció. Va néixer l'any 1968 sota el nom de Primera Setmana Internacional de Cine Fantástico i de Terror. El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya s'ha convertit en aquests anys en una cita imprescindible per als cinèfils i per al públic que vol veure les darreres tendències i les noves tecnologies aplicades al cinema de gènere fantàstic i de terror. Aquesta edició del Festival de Cinema Fantàstic és la número 59, es celebrarà del 8 al 18 d'octubre i retrà homenatge al gran clàssic de terror de Brian De Palma, Carrie, en el seu 50 aniversari de la pel·lícula, un dels imprescindibles de terror adolescent de les dècades dels 70 i 80, que va girar al voltant de la perillosa combinació entre el bullying i els poders psíquics.

0: Tornarem a parlar d'aquest festival i parlarem més endavant, esclar, i ens centrarem en l'edició d'enguany, homenatge als 50 anys de Carrie. El cartell, de fet, es presenta una figura femenina adolescent coberta de tires vermelles amb purpurina que recorda el bany de sang que pateix la protagonista en el film. Parlarem de les pel·lícules, de les novetats, dels premis nacionals i internacionals, dels convidats, parlarem de tot. Avui ens centrem en aquests quasi 60 anys de trajectòria del propi festival, de la seva història. Sitges pot presumir d'haver rebut la visita d'intèrprets, actors, productors del nivell de David Lynch, de Quentin Tarantino, Anthony Hopkins, Jodie Foster, George Romero, Ed Harris, Tilda Swinton, John Landis, David Cronenberg, Àlex de la Iglesia, Sam Raimi. No acabaríem. Un veritable reclam per al públic i mitjans de comunicació. I parlant del festival, és parlar de l'esperadíssim cartell del festival. Ja hem parlat del d'enguany, que està dedicat a Carrie. Al llarg de la seva història, els cartells s'han inspirat en icones del cinema fantàstic. Destaquem, mira, dos només. Primer, un de més proper del 2021, que va girar el entorn de l'home llop, celebrant el 80è aniversari de l'estrena de Wolfman, de George Wagner, del 41, i el 2007, per celebrar els 50 anys del festival, el cartell va fer referència a Dràcula, aprofitant el 25è aniversari de l'estrena de Dràcula, de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, la gran, grandíssima pel·lícula de l'any 1992. El festival, doncs, el Festival de Sitges té un prestigi internacional reconegut. És un certamen qualificat per l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood per als Premis Oscars, de manera que els curtmetratges guanyadors de l'apartat de ficció i animació són preseleccionats de manera automàtica. 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Som un mes, el de Sitges. El tenim aquí a tocar, recordeu, del 8 al 18 d'octubre. Entrades a la venda al web oficial Sitges Film Festival.
1: Comença setembre, comença tot ja, ja comença tot.
0: Clar que sí.
1: Ja comença tot d'aquí fins any, la carrera de festivals.
0: La meva filla treballarà aquest any, sí, al Festival de Sitges.
1: I escolta, tenim a tocar també un altre festival que en aquest cas canvia una mica el format i també canvien les dates, el Festival de Cinema de Blanes. Serà el mes vinent.
0: El mes vinent també, coincidiran, en aquestes dates.
1: Ara la data del festival, crec que és a principis d'octubre, ara no t'ho sabria dir exactament, però sí, és probable que alguns dies coincideixin. De fet, la presentació oficial es va fer durant l'estiu.
0: En parlem d'aquest... Sí. En breus parlem del Festival de Blanes.
1: I, de fet, en farem cobertura també una miqueta especial per ser aquí a casa, clar.
0: Que bé, molt bé. Tu ja has dit que tu al cinema de gènere no... Més aviat no, no?
1: Bueno, jo és que no sóc gaire cinèfil, també t'ho he de dir. Aquí la cinèfil ets clarament tu.
0: Aquí sóc jo. A mi m'agrada molt el cinema en general, però és que el cinema de gènere m'entusiasma. M'ho passo molt bé. La veritat és que m'ho passo molt bé.
1: Doncs res, s'ha de gaudir.
0: Vinga, allà hi serem.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
4: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar. Radio Marina.
5: Pugem al DeLorean.
6: Ens enfilem al DeLorean i avui amb una única aturada per recordar una veu única. Saps que jo en soc fan, es deia Amy J. de Winehouse i va néixer a Londres tal dia com avui, un 14 de setembre de l'any 1983. They tried to make me go to rehab, I said no. I aquesta cançó semblava premonitòria, perquè ens deixava només 27 anys després, també a Londres, un trist 23 de juliol del 2011. Amy va ser una cantant i compositora britànica que va revolucionar la indústria de la música. Coneguda per la seva veu poderosa, una veu de contralt, tenia veu de contralt, i la seva barreja, doncs, la seva manera, jo crec que era una mestra en barrejar gèneres musicals, el soul, el jazz, el rhythm and blues. Els seus orígens, doncs, ja eren musicals, provenia d'una família de forta tradició, lligada al jazz, i va començar la seva carrera artística molt aviat, quan encara era un adolescent, actuant en petits clubs del gènere a Londres. Jo vaig descobrir un d'ells per casualitat. Es diu Dublin Castle. El castell de Dublí té les seves parets decorades amb totes les seves fotografies, però no només les d'elles, sinó també les d'un altre grup que tocava allà de manera habitual, els Madness. Jo, és un lloc que si aneu a Londres heu de visitar.
7: Amb els Madness tocava...
6: Madness i Amy Winehouse tocaven aquest lloc, perquè és un lloc que té a la part de dins del pub, doncs, un escenari, saps? Amb una mena d'espai. Queda ocult, queda a la part del darrere, i allà és on ella actuava i on també, doncs, de manera tradicional actuaven Madness. O sigui que apunteu, Dublin Castle, és un dels llocs que heu d'anar a Londres.
7: Tinc ganes d'anar al Regne Unit per descobrir aquests records.
6: Exacte.
7: És una cosa que tinc pendent de fer.
6: Va ser casual i va ser, la veritat, molt emocionant. Mira, m'està posant una vida. Ja. Va, canviem de música, canviem de tema, però seguim parlant d'ella. El seu debut a l'escena musical, doncs, es va produir el 2003 amb l'àlbum Frank, que va ser elogiat per la crítica, però no va arribar inicialment, doncs, a tots els públics. El 2006 va llançar el seu segon àlbum d'estudi, Back to Black, i aquí sí. Impulsat per l'èxit de Rehab, la cançó insígnia de Winehouse va aconseguir vendes rècord en territoris britànics, i no només britànics, perquè ja
8: rebassar i se'n va anar també als Estats Units, era aquí, doncs, a l'univers. L'àlbum va ser el més venut al món l'any 2007, amb 6 milions de còpies venudes, i en guanyar 5 trofeus de la 50a edició dels Premis Grammy. Va consagrar aquesta cantant com l'artista britànica més premiada en tan sols una edició dels Grammy. Amy portava des del 2008 treballant en el seu esperat tercer àlbum d'estudi. Va reescriure les cançons entre el 2009 i 2010. Les gravaria al setembre del 2011, però va morir abans de completar l'àlbum. Si la voleu redescobrir, heu de conèixer una meravellosa versió que va ser una col·laboració molt emocionada amb un dels que eren els seus referents. La veritat és que si busqueu imatges d'aquesta gravació, ella se la veu com talladíssima, perquè està davant d'un dels seus herois. Estem parlant de Tony Bennett i la cançó sonava així. My love.

0: Una meravella, una meravella, la veritat. Després d'haver venut més de 40 milions d'àlbums a tot el món i assolir la gran fita de 5 Grammys i en un sol àlbum, la seva vida professional se veurà profundament sacsejada pels seus hàbits, inclosa la seva relació amb el seu exmarit, l'assistent de vídeo Blake Felder-Sybil, que li va obrir la porta a moltes substàncies, amfetamines, heroïna, crack, una combinació letal que acabaria amb la seva vida, ajudada amb la seva tendència a la depressió, ansietat, en fi. It looks like the ending. No sé si ho sabies, però va ser triada heroïna suprema dels britànics per Sky News el 2008.
1: No,
0: basant-se
1: no
0: en una van fer una enquesta per preguntar-ho i va ser ella triada entre persones menors de 26 anys. I aquell mateix any va ser inclosa també la llista de personalitats més influents de la música per la publicació d'Evelyn Standard. Però el més important de tot és que 15 anys després de la seva mort, Amy Winehouse i la seva música continuen elevada a nivell d'icona mundial, i per alguna cosa serà.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
5: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.

0: Tot un espectacle, aquesta gent en directe, els amics de les arts.
1: Tot un espectacle i aquest d'art, contra l'accés de música anglosaxona a tots els mitjans, a totes les emissores, bla, bla, bla.
0: El Joan Enric Barceló, un dels components, per ser de Vidreres,
1: Ah, sí?
0: De Salvatà,
1: Ah, mira.
0: Sí. Va, que marxem, no?
1: Doncs marxem i marxem doncs, amb bones notícies. La veritat és que ja fa dies que Oasis estan d'alguna manera donant pistes, publicant mapes, coordinades, parlant del que possiblement seria doncs, una nova gira 2027. Doncs bé, ja no és un possible, ja és una gira oficial, perquè el diari The Sun el dissabte ja va destapar detalls sobre aquesta nova gira. En fi, 23 concerts, diuen, en Europa. Alguns d'ells tenen data a Barcelona, o sigui que creuem disc aquesta vegada. Aquesta vegada sí. I tot coincidint doncs, amb l'estrena de Don't Look Back an Angel, un documental que s'ha estrenat aquests dies a Venècia i que doncs, han posat el colofón aquesta fantàstica.
0: Què dius, que serà fàcil aconseguir entrades, no?
1: Sí, van haver no sé quants. Em sembla que les xifres, ho he mirat abans. Com 10 milions de persones que es van quedar fent cua, incansablement.
0: No parlo d'això.
1: De què?
0: Parlo del concert que facin a Barcelona.
1: Home, clar, doncs serà... és el que estava intentant dir. Ah. 10 milions de persones al món es van quedar com amb cara de tontos fent cues d'aquestes virtuals a les xarxes intentant buscar una entrada que mai van aconseguir. Vull dir que, en fi, aquests està clar que van a la grande perquè se sap que avui aquesta tarda és molt important i a partir de les 5 hora espanyola, perquè és a partir de les 4 hora britànica que se sabran més detalls sobre aquesta gira. Com ho van anunciar? Doncs mira, d'una manera molt simple, o sigui, molt senzilleta. Van fer sobrevolar l'estadi de Manchester, o sigui, des de l'estadi del Manchester van sortir milers de drons que van projectar una data al cel que era 14/9/2026, o sigui, avui. Aquesta tarda és el dia.
0: Doncs no s'estan anant de res, tampoc.
1: Home, a veure...
0: Doncs escolta, fins demà.
1: Fins demà a les 9. I 10 segons.
0: Tu a les 9, jo a les 8.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027, després que el projecte quedés aturat fa gairebé una dècada per diverses sentències judicials. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, considera que la prolongació és una necessitat imperiosa per millorar la mobilitat i facilitar la connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Per la seva banda, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també defensa la infraestructura per millorar les connexions de la comarca i confia que el nou projecte incorpori totes les garanties mediambientals. Considera que l'estudi haurà de determinar quin és el recorregut més adequat i analitzar-ne l'impacte. I un centenar de veïns van ser desallotjats a Blanes la matinada de divendres passat per un incendi amb una explosió d'una bombona de butà en un edifici del barri dels Pins. L'emergència es va produir pocs minuts després de les 5 del matí en un bloc de 10 plantes i s'ha saldat sense cap ferit greu. El foc es va originar en un habitatge del segon pis que ha quedat completament calcinat. També han resultat afectats el tercer pis i en menor mesura la terrassa del primer. En el moment de l'incendi no hi havia ningú ni a l'habitatge on s'ha iniciat el foc ni al pis superior. Dues persones van ser ateses, una per un tall lleu al peu mentre abandonava casa seva i una altra per inhalació de fum després de quedar confinada al sisè pis. De l'àmbit general, destaquem que el govern preveu ampliar l'oferta de cursos de català si augmenta la demanda arran del procés de regularització. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que l'executiu té capacitat per incrementar els recursos i contractar més personal si les places previstes resulten insuficients. De fet, les inscripcions s'obren avui dilluns amb més de 48.000 places, la xifra més alta oferta fins ara. L'objectiu del govern, segons Vila, és continuar ampliant progressivament l'oferta per donar resposta a la demanda. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns d'ambient serè i assolellat amb alguns núvols alts transitoris. Les temperatures màximes entre els 32 i 35 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Concerts carregats d'energia són els que promet Olivia Rodrigo en aquesta nova gira que ja va anunciar fa setmanes, 2027. Amb ella comencem amb aquest Drop Dead. I és que la casera del matí, 7 minuts, al teu costat fins la 1. Salutacions de Montserrat Rico.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Atenció, amants de la música! El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Un petit viatge a finals dels 80. 5 minuts per 11:15 del matí d'aquest dilluns 14 de setembre. La veritat és que amb una única cançó es va consagrar un nom, Black, i un títol anomenat Wonderful Life.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

De moment, el sol sí que el tenim aquí, a l'exterior dels nostres estudis. Estem començant aquesta setmana amb altes temperatures, més altes dels que molt esperàvem i desitjàvem. Però, en fi, l'estiu encara és aquí, encara li queda una setmaneta i escaig de vida, així que paciència. Ens veurem setmana amb força, amb energia i amb xapel roa. Un so molt especial que ens va fer enamorar d'aquesta dona amb un sol àlbum al mercat. Això sí, que ha donat la volta al món.

Però afortunat, afortunat, aquest gran tema, aquesta superbalada inclosa en aquest nou àlbum esperadíssim de Bruno Mars, amb mariachis inclòs, Luis Querol.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 3706 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Un ritme irrefrenable i aquesta germana que no parava de ballar i ens feia ballar també a nosaltres. Dance, Little Sister, un gran èxit de l'any 87 que van comprar. A un home anomenat Terence Trent d'Ardi.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat el nou CAP d'Hostalric que el govern vol convertir en un model de referència per als futurs centres sanitaris de Catalunya. L'equipament ha suposat una inversió de 3,4 milions d'euros i destaca especialment per les mesures de sostenibilitat i eficiència energètica incorporades al projecte. El centre disposa de 12 consultes, sala de tractaments i dos boxs polivalents. Forma part de l'àrea bàsica de salut Breda Hostalric, que dona servei a unes 13.400 persones. Durant la inauguració, Pané ha destacat que l'equipament dona resposta a dos dels grans reptes actuals, l'envelliment i el canvi climàtic, i l'ha definit com una aposta per la sostenibilitat econòmica, assistencial i ambiental. I la policia local de Lloret de Mar ha detingut un home de 61 anys acusat de fer tocaments a una menor de 14 anys a l'estació d'autobusos del municipi. Va ser el conductor d'un autobús qui va alertar els agents després de presenciar la situació. Segons la informació, l'home s'hauria acostat primer a la menor per preguntar-li el nom. La noia es va allunyar i es va asseure en un altre banc, però l'home la va seguir i li hauria fet tocaments als braços i les cames i hauria intentat tocar-la a la zona genital. La menor va aconseguir fugir i el conductor va donar l'alerta. La policia local va mobilitzar diverses patrulles i va localitzar el sospitós quan intentava escapar després d'amagar-se en un vehicle. Finalment va ser interceptat i detingut. De l'àmbit general, destaquem que Rússia ha atacat amb drons l'oest d'Ucraïna, molt a prop de la frontera amb Polònia. L'ofensiva ha provocat danys en un tren que cobria el trajecte entre Kiev i Varsovia sense causar víctimes mortals. El ministre de Defensa polonès ha informat que els sistemes del país han detectat una quinzena de drons Geran 5, alguns dels quals han impactat a pocs quilòmetres de territori polonès. Davant l'atac, Polònia ha reforçat la vigilància del seu espai aeri amb avions de combat, helicòpters i mitjans de reconeixement. Les autoritats poloneses asseguren que en aquesta ocasió no s'ha produït cap violació de la seva frontera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns d'ambient serè i solellat amb alguns núvols als transitoris. Les temperatures màximes entre els 32 i 35 graus. Demà dimarts, ambient similar, amb sol i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: una bona manera de començar, d'encetar aquesta novora. 11 del matí, 9 minuts, i al Regne Unit que anem amb aquest amor tan i tan especial, el que cantava a finals del 2024, James Arthur.
1: Matí 360.
2: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C-32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027.
3: Com deies, Daniela Guillén serà la capitana de l'equip europeu. Aquesta serà la primera edició en què aquesta competició, l'Intercontinental Games de Brasil, inclourà el motocross en el seu programa, una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lloretenca que arribarà en una temporada en què ha competit en el nivell més alt a Europa i a Amèrica.
2: El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques han patit un estancament o una reducció de la producció a causa de l'electrificació.
0: Madness i Amy Winehouse tocaven en aquest lloc. O sigui que apunteu, Dublin Castle. És un dels llocs que heu d'anar a Londres.
2: Tinc ganes d'anar al Regne Unit per descobrir aquests records.
0: Exacte.
2: És una cosa que tinc pendent de fer.
0: Va ser casual i va ser, la veritat, molt i molt emocionant. Mira, m'està posant la
2: vida. Ja.
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
6: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
6: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
5: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
6: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Sempre ha hàbit de donar-nos sorpreses a Antonio Orozco. Amb la seva aparició al darrer Immortals, donen títol precisament a aquest àlbum d'en Joan Dausà, però aquí el tenim amb un dels seus clàssics. Nosaltres encantats d'aquest viatge, de reescoltar, de retrobar-lo, de redescobrir-lo. 11 del matí, 20 minuts. Vinga, va, que continuem descobrint paratges. Anem al Maresme, anem amb detall.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort.

0: 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Uns quants, per no dir forces concerts a Espanya. 16 i 17 d'octubre de 2026 al Palau Sant Jordi. Ja és Mañana Tour. L'esperadíssim gira mundial d'aquests colombians universals. Morat.

Quin encert al triar aquesta banda sonora. Des de Kai Hu, des de la sèrie basada en el popular anime Beautiful Colors. Els millors colors que ens porta One Republic.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Hem de viatjar fins a l'any 1998 per trobar-nos aquesta mirada trista. Els grans clàssics del Boss, Bruce Springsteen, també sonen un dia com avui. Ja saps, aquí a Ràdio Marina ens encanta compartir moments com aquest. 10 minuts o més perquè arribin les 12 i les seves notícies, però abans, ja que parlem de clàssics, escolta això. Esclar que això es va convertir en tot un clàssic, mare meva, i tant que sí. Qui no recordarà el tema que va catapultar les llistes d'èxits a un home encara desconegut per a molts, anomenat Bob Sinclair, aquest Love Generation.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Expocació Blanes tanca la segona edició amb 220 vehicles venuts en 3 dies, un 17,6% més que l'any passat. La Fira de Vehicles d'Ocasió i Quilòmetre Zero s'ha celebrat de l'11 al 13 de setembre a l'esplanada de l'antic pavelló d'esports. Les vendes s'han superat, les de la primera edició, quan es van comercialitzar 187 vehicles en 4 dies. Enguany, per tant, s'han venut 33 cotxes més i en un dia menys, amb una mitjana de 73 operacions diàries. A la Fira hi han participat 11 concessionaris. Segons l'organització, més del 70% dels compradors procedien de fora de les comarques gironines i els vehicles híbrids han estat els més buscats per davant dels dièsel. Després dels resultats d'aquest any, Expocació ja prepara la tercera edició que tornarà a Blanes del 10 al 12 de setembre del 2027. I la Guàrdia Civil ha detingut a Calella Carlos García Roldán, condemnat a gairebé 15 anys de presó per liderar una macroestafa immobiliària a les Balears. L'home portava 9 mesos en parador desconegut i tenia un ordre de cerca i captura després de fugir de Mallorca el desembre passat. L'Audiència Provincial de Palma el va condemnar a 14 anys i 9 mesos de presó per delictes d'estafa, pertinença a grup criminal, insolvència i blanqueig de capitals. La sentència el considera responsable d'haver estafat més de 3 milions d'euros a unes 240 persones que havien pagat per habitatges que mai van arribar a rebre. La Guàrdia Civil l'ha localitzat aquest passat dijous a casa de la seva mare, a Calella, amagat en un armari sota l'aigüera de la cuina. Després de la detenció, García Roldán ja ha ingressat a presó. De l'àmbit general, destaquem que el president francès Emmanuel Macron proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a tota la Unió Europea. Macron ha traslladat la proposta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i reclama que Europa avanci de manera ràpida per establir una regulació comuna. La iniciativa va més enllà de la recomanació que un grup d'experts consultats per Brussel·les va plantejar el juliol quan va proposar impedir l'accés als menors de 13 anys sense control parental. La Comissió Europea prepararà la seva proposta sobre aquesta qüestió. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts cel serè i assolellat en general, amb temperatures màximes que se situaran en valors d'entre 30 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C-32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027.
2: Com deies, Daniela Guillén serà la capitana de l'equip europeu. Aquesta serà la primera edició en què aquesta competició, l'Intercontinental Games de Brasil, inclourà el motocross en el seu programa, una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lloretenca que arribarà en una temporada en què ha competit en el nivell més alt a Europa i a Amèrica.
1: El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques han patit un estancament o una reducció de la producció a causa de l'electrificació.
3: Madness i Amy Winehouse tocaven aquest lloc. O sigui que apunteu, Dublin Castle. És un dels llocs que heu d'anar, a Londres.
1: Tinc ganes d'anar al Regne Unit per descobrir aquests recorrents.
3: Exacte.
1: És una cosa que tinc pendent de fer.
3: Va ser casual i va ser, la veritat, molt i molt emocionant. Mira, m'està posant una...
0: Matí 360.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
3: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record

També fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

tinc roses. O la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

0: I no ens estranya que es convertís en una de les avalades d'aquest 2026. Inicis d'any.
1: Et prometo que aprendré a estimar-te
0: amb la veu d'Ivan
1: Herzog. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.

I nosaltres et prometem que no ens belluguem d'aquí, del teu costat. I que et portarem música com aquesta, les 24 hores. Perquè no te caigui aquest dilluns, 14 de setembre de 2026, una mica de rellens.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Outlet Ritual Shoes. Liquidació de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes. Ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio
6: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Anem amb l'agenda d'activitats i destaquem a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser, a la Casa Saladrigues, fins al 29 de setembre. També a Blanes, del 16 al 18 d'aquest mes, jornades de donació de sang i teixits a la planta baixa de la biblioteca. A Lloret també, del 16 al 22, i a la Setmana de la Mobilitat, amb diferents activitats programades, com concerts, el divendres, dissabte i diumenge, també el diumenge 20 i a la pedalada popular i el dia sense cotxes, i des del dia 18 fins al dia 20, finals de l'Skate Verd Series, també a Lloret de Mar. Destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i continua també el Festival Nits a Dalt de Vila, el proper dissabte dia 19, hi ha un tribut a l'Axan Busto. A Tordera, el dissabte dia 19, pedalada familiar marcada dins la Setmana de la Mobilitat amb sortida des del Parc de la Sardana, cal inscripció prèvia. I acabem precisament a Santa Susana, el dissabte 19, Festival Monje Forever, un certamen que combina música electrònica i solidaritat per recaptar fons per a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina, sempre al teu costat.
9: Aquí estem al teu costat i en clau de rock. Aquest rock fronterer que van heredar inclús en el nom de la formació que ens acompanya en aquests minuts. Van ser una de les bandes pioneres en marcar així de bé.

I aquí es presentaven ells, en plena movida madrilenya, meitats dels 80, aquesta frontera, que s'havia reunit. Un so considerat netament americà, country rock. Liderats per l'emblemàtic Javier Andreu, aquesta banda que encara continua actiu i amb una energia inacabable a la frontera. Així sonaven amb un dels seus hits clàssics, El Límite. I nosaltres tenim un temps limitat. Sí, 22 per la una, però de quina manera més bona que ens aprofitarem aquests minuts. Seu-me'n!

Mira en aquests curts minuts, Mr. Belly Bessel, que agafaven una cançó de Whitney Houston i feien una petita transformació que sonava així de bé el 2024.

68 anyets se celebrava aquest passat 16 d'agost. La imbatuda reina del pop. I què estrenava? Doncs estrena aquest Confessions i aquest Dansetteria.

0: aquesta segona part definitiva, aquest Confessions 2, que ha rebut unes crítiques brutals i és que l'àlbum s'ho val. Madonna, en plena forma. Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
1: I quina sort tenir el Maresme.
0: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
1: Ja et vull tenir el meu cos.
0: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
1: I quina sort tenir el Maresme.
0: Tota la programació a firadecalella.cat.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any, amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: En aquesta una de les grans sorpreses del 2016. 2016, qui ho diria? 10 anys ja d'aquest California Dreamin', d'aquesta versió tan i tan especial que es feia en Fresh Wima, amb la que avui m'aprofito per acomiadar-me de tu. 4 minuts per la una del migdia. Marxem ja aquest dilluns 14 de setembre. Que està ja, doncs, mira, al mig, com aquell que diu. Demà més. Jo marxo per la música. Es queda així que no t'allunyis gaire, perquè aquí a Ràdio Marena sempre tenim el millor per tu. Que tinguis un bon dilluns. Salutacions.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027, després que el projecte quedés aturat fa gairebé una dècada per diverses sentències judicials. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, considera que la prolongació és una necessitat imperiosa per millorar la mobilitat i facilitar la connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Per la seva banda, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també defensa la infraestructura per millorar les connexions de la comarca i confia que el nou projecte incorpori totes les garanties mediambientals. Considera que l'estudi haurà de determinar quin és el recorregut més adequat i analitzar-ne l'impacte. I un centenar de veïns van ser desallotjats a Blanes la matinada de divendres passat per un incendi amb una explosió d'una bombona de butà en un edifici del barri dels Pins. L'emergència es va produir pocs minuts després de les 5 del matí en un bloc de 10 plantes i s'ha saldat sense cap ferit greu. El foc es va originar en un habitatge del segon pis que ha quedat completament calcinat. També han resultat afectats el tercer pis i en menor mesura la terrassa del primer. En el moment de l'incendi no hi havia ningú ni a l'habitatge on s'ha iniciat el foc ni al pis superior. Dues persones van ser ateses, una per un tall lleu al peu mentre abandonava casa seva i una altra per inhalació de fum després de quedar confinada al sisè pis. De l'àmbit general, destaquem que el govern preveu ampliar l'oferta de cursos de català si augmenta la demanda arran del procés de regularització. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que l'executiu té capacitat per incrementar els recursos i contractar més personal si les places previstes resulten insuficients. De fet, les inscripcions s'obren avui dilluns amb més de 48.000 places, la xifra més alta oferta fins ara. L'objectiu del govern, segons Vila, és continuar ampliant progressivament l'oferta per donar resposta a la demanda. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns d'ambient serè i assolellat amb alguns núvols alts transitoris. Les temperatures màximes entre els 32 i 35 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027.
2: Com deies, Daniela Guillén serà la capitana de l'equip europeu. Aquesta serà la primera edició en què aquesta competició, l'Intercontinental Games de Brasil, inclourà el motocross en el seu programa, una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lloretenca que arribarà en una temporada en què ha competit en el nivell més alt a Europa i a Amèrica.
1: El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques han patit un estancament o una reducció de la producció a causa de l'electrificació.
3: Madness i Amy Winehouse tocaven aquest lloc. Sí que apunteu, Dublin Castle. És un dels llocs que heu d'anar, a Londres.
1: Tinc ganes d'anar al Regne Unit per descobrir aquests recorrents.
3: Exacte, exacte.
1: És una cosa que tinc pendent de fer.
3: Va ser casual i va ser, la veritat, molt i molt emocionant. Mira, m'està posant una
1: mica...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Hola, Gala.
2: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat. Go again.
4: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.

0: la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat el nou CAP d'Hostalric que el govern vol convertir en un model de referència per als futurs centres sanitaris de Catalunya. L'equipament ha suposat una inversió de 3,4 milions d'euros i destaca especialment per les mesures de sostenibilitat i eficiència energètica incorporades al projecte. El centre disposa de 12 consultes, sala de tractaments i dos boxs polivalents. Forma part de l'àrea bàsica de salut Breda Hostalric, que dona servei a unes 13.400 persones. Durant la inauguració, Pané ha destacat que l'equipament dona resposta a dos dels grans reptes actuals, l'envelliment i el canvi climàtic, i l'ha definit com una aposta per la sostenibilitat econòmica, assistencial i ambiental. I la policia local de Lloret de Mar ha detingut un home de 61 anys acusat de fer tocaments a una menor de 14 anys a l'estació d'autobusos del municipi. Va ser el conductor d'un autobús qui va alertar els agents després de presenciar la situació. Segons la informació, l'home s'hauria acostat primer a la menor per preguntar-li el nom. La noia es va allunyar i es va asseure en un altre banc, però l'home la va seguir i li hauria fet tocaments als braços i les cames i hauria intentat tocar-la a la zona genital. La menor va aconseguir fugir i el conductor va donar l'alerta. La policia local va mobilitzar diverses patrulles i va localitzar el sospitós quan intentava escapar després d'amagar-se en un vehicle. Finalment va ser interceptat i detingut. De l'àmbit general, destaquem que Rússia ha atacat amb drons l'oest d'Ucraïna, molt a prop de la frontera amb Polònia. L'ofensiva ha provocat danys en un tren que cobria el trajecte entre Kiev i Varsovia sense causar víctimes mortals. El ministre de Defensa polonès ha informat que els sistemes del país han detectat una quinzena de drons Gerant 5, alguns dels quals han impactat a pocs quilòmetres de territori polonès. Davant l'atac, Polònia ha reforçat la vigilància del seu espai aeri amb avions de combat, helicòpters i mitjans de reconeixement. Les autoritats poloneses asseguren que en aquesta ocasió no s'ha produït cap violació de la seva frontera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns d'ambient serè i solellat amb alguns núvols als transitoris. Les temperatures màximes entre els 32 i 35 graus. Demà dimarts, ambient similar, amb sol i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades.

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres oportunitats.

0: tomàquets amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Al Matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
4: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
5: Aquesta setmana ens centrem amb les...
2: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
6: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
5: Moltes coses.
7: Mira, mira, escolta, escolta.
2: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15
7: anys? No, l'última vegada fa 18 anys.
2: 18 anys!
5: Moltes coses.
8: Catalunya escriu el lidera les sol·licituds de residència i
9: per
8: treball.
9: Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
10: és
9: a votar.
10: És un bombonet de programa. És un programa estar la música en català en un moment excepcional.
2: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
11: Hola, sóc la Lilipan. Comencem a jugar!
12: Oh, un altre cop l'extinció, no!
3: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
3: Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Expocació Blanes tanca la segona edició amb 220 vehicles venuts en 3 dies, un 17,6% més que l'any passat. La Fira de Vehicles d'Ocasió i Quilòmetre Zero s'ha celebrat de l'11 al 13 de setembre a l'esplanada de l'antic pavelló d'esports. Les vendes s'han superat les de la primera edició, quan es van comercialitzar 187 vehicles en 4 dies. Enguany, per tant, s'han venut 33 cotxes més i en un dia menys, amb una mitjana de 73 operacions diàries. A la Fira hi han participat 11 concessionaris. Segons l'organització, més del 70% dels compradors procedien de fora de les comarques gironines i els vehicles híbrids han estat els més buscats per davant dels dièsel. Després dels resultats d'aquest any, Expocació ja prepara la tercera edició que tornarà a Blanes del 10 al 12 de setembre del 2027. I la Guàrdia Civil ha detingut a Calella Carlos García Roldán, condemnat a gairebé 15 anys de presó per liderar una macroestafa immobiliària a les Balears. L'home portava 9 mesos en parador desconegut i tenia un ordre de cerca i captura després de fugir de Mallorca el desembre passat. L'Audiència Provincial de Palma el va condemnar a 14 anys i 9 mesos de presó per delictes d'estafa, pertinença a grup criminal, insolvència i blanqueig de capitals. La sentència el considera responsable d'haver estafat més de 3 milions d'euros a unes 240 persones que havien pagat per habitatges que mai van arribar a rebre. La Guàrdia Civil l'ha localitzat aquest passat dijous a casa de la seva mare, a Calella, amagat en un armari sota l'aigüera de la cuina. Després de la detenció, García Roldán ja ha ingressat a presó. De l'àmbit general, destaquem que el president francès Emmanuel Macron proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a tota la Unió Europea. Macron ha traslladat la proposta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i reclama que Europa avanci de manera ràpida per establir una regulació comuna. La iniciativa va més enllà de la recomanació que un grup d'experts consultats per Brussel·les va plantejar el juliol quan va proposar impedir l'accés als menors de 13 anys sense control parental. La Comissió Europea prepararà la seva proposta sobre aquesta qüestió. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts cel serè i assolellat en general, amb temperatures màximes que se situaran en valors d'entre 30 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C-32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027.
2: Com deies, Daniela Guillén serà la capitana de l'equip europeu. Aquesta serà la primera edició en què aquesta competició, l'Intercontinental Games de Brasil, inclourà el motocross en el seu programa, una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lloretenca que arribarà en una temporada en què ha competit en el nivell més alt a Europa i a Amèrica.
1: El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques han patit un estancament o una reducció de la producció a causa de l'electrificació.
3: Madness i Amy Winehouse tocaven aquest lloc. O sigui que apunteu, Dublin Castle. És un dels llocs que heu d'anar, a Londres.
1: Tinc ganes d'anar al Regne Unit per descobrir aquests recorrents.
3: Exacte.
1: És una cosa que tinc pendent de fer.
3: Va ser casual i va ser, la veritat, molt i molt emocionant. Mira, m'està posant una
1: pinta.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
6: Aquesta setmana ens centrem amb les...
7: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
8: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
9: Moltes coses.
10: Mira, escolta, escolta.
7: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
10: No, l'última vegada fa 18 anys.
7: 18 anys!
9: Moltes coses.
7: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
11: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
12: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
7: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
13: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
14: Oh, un altre cop l'extinció, no!
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, es pot.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta!
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027, després que el projecte quedés aturat fa gairebé una dècada per diverses sentències judicials. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, considera que la prolongació és una necessitat imperiosa per millorar la mobilitat i facilitar la connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Per la seva banda, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també defensa la infraestructura per millorar les connexions de la comarca i confia que el nou projecte incorpori totes les garanties mediambientals. Considera que l'estudi haurà de determinar quin és el recorregut més adequat i analitzar-ne l'impacte. I un centenar de veïns van ser desallotjats a Blanes la matinada de divendres passat per un incendi amb una explosió d'una bombona de butà en un edifici del barri dels Pins. L'emergència es va produir pocs minuts després de les 5 del matí en un bloc de 10 plantes i s'ha saldat sense cap ferit greu. El foc es va originar en un habitatge del segon pis que ha quedat completament calcinat. També han resultat afectats el tercer pis i en menor mesura la terrassa del primer. En el moment de l'incendi no hi havia ningú ni a l'habitatge on s'ha iniciat el foc ni al pis superior. Dues persones van ser ateses, una per un tall lleu al peu mentre abandonava casa seva i una altra per inhalació de fum després de quedar confinada al sisè pis. De l'àmbit general, destaquem que el govern preveu ampliar l'oferta de cursos de català si augmenta la demanda arran del procés de regularització. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que l'executiu té capacitat per incrementar els recursos i contractar més personal si les places previstes resulten insuficients. De fet, les inscripcions s'obren avui dilluns amb més de 48.000 places, la xifra més alta oferta fins ara. L'objectiu del govern, segons Vila, és continuar ampliant progressivament l'oferta per donar resposta a la demanda. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns d'ambient serè i assolellat amb alguns núvols alts transitoris. Les temperatures màximes entre els 32 i 35 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic

0: idiomes lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
1: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec, sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat el nou CAP d'Hostalric que el govern vol convertir en un model de referència per als futurs centres sanitaris de Catalunya. L'equipament ha suposat una inversió de 3,4 milions d'euros i destaca especialment per les mesures de sostenibilitat i eficiència energètica incorporades al projecte. El centre disposa de 12 consultes, sala de tractaments i dos box polivalents. Forma part de l'àrea bàsica de salut Breda-Hostalric, que dona servei a unes 13.400 persones. Durant la inauguració, Pané ha destacat que l'equipament dona resposta a dos dels grans reptes actuals, l'envelliment i el canvi climàtic, i l'ha definit com una aposta per la sostenibilitat econòmica, assistencial i ambiental. I la policia local de Lloret de Mar ha detingut un home de 61 anys acusat de fer tocaments a una menor de 14 anys a l'estació d'autobusos del municipi. Va ser el conductor d'un autobús qui va alertar els agents després de presenciar la situació. Segons la informació, l'home s'hauria acostat primer a la menor per preguntar-li el nom. La noia es va allunyar i es va asseure en un altre banc, però l'home la va seguir i li hauria fet tocaments als braços i les cames i hauria intentat tocar-la a la zona genital. La menor va aconseguir fugir i el conductor va donar l'alerta. La policia local va mobilitzar diverses patrulles i va localitzar el sospitós quan intentava escapar després d'amagar-se en un vehicle. Finalment va ser interceptat i detingut. De l'àmbit general, destaquem que Rússia ha atacat amb drons l'oest d'Ucraïna, molt a prop de la frontera amb Polònia. L'ofensiva ha provocat danys en un tren que cobria el trajecte entre Kiev i Varsovia sense causar víctimes mortals. El ministre de Defensa polonès ha informat que els sistemes del país han detectat una quinzena de drons Gerenk-5, alguns dels quals han impactat a pocs quilòmetres de territori polonès. Davant l'atac, Polònia ha reforçat la vigilància del seu espai aeri amb avions de combat, helicòpters i mitjans de reconeixement. Les autoritats poloneses asseguren que en aquesta ocasió no s'ha produït cap violació de la seva frontera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns d'ambient serè i solellat amb alguns núvols alts transitoris. Les temperatures màximes entre els 32 i 35 graus. Demà dimarts, ambient similar, amb sol i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C-32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027.
2: Com deies, Daniela Guillén serà la capitana de l'equip europeu. Aquesta serà la primera edició en què aquesta competició, l'Intercontinental Games de Brasil, inclourà el motocross en el seu programa, una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lloretenca que arribarà en una temporada en què ha competit en el nivell més alt a Europa i a Amèrica.
1: El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques han patit un estancament o una reducció de la producció a causa de l'electrificació.
3: Madness i Amy Winehouse tocaven aquest lloc. O sigui que apunteu, Dublin Castle. És un dels llocs que heu d'anar, a Londres.
1: Tinc ganes d'anar al Regne Unit per descobrir aquests records.
3: Exacte.
1: És una cosa que tinc pendent de fer.
3: Va ser casual i va ser, la veritat, molt i molt emocionant. Mira, m'està posant una
1: vida.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la festa major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Tallets, els Catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats i destaquem a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. També a Blanes, del 16 al 18 d'aquest mes, jornades de donació de sang i teixits a la planta baixa de la biblioteca. A Lloret també, del 16 al 22, i a la Setmana de la Mobilitat, amb diferents activitats programades, com concerts, el divendres, dissabte i diumenge, també el diumenge 20 i a la pedalada popular i el dia sense cotxes, i des del dia 18 fins al dia 20, finals de l'Skate Verd Series, també a Lloret de Mar. Destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i continua també el Festival Nits a Dalt de Vila. El proper dissabte, dia 19, hi ha un tribut a l'Axan Busto. A Tordera, el dissabte dia 19, pedalada familiar marcada dins la Setmana de la Mobilitat amb sortida des del Parc de la Sardana, cal inscripció prèvia. I acabem precisament a Santa Susana, el dissabte 19, Festival Monje Forever, un certamen que combina música electrònica i solidaritat per recaptar fons per a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina, sempre al teu costat.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Expocació Blanes tanca la segona edició amb 220 vehicles venuts en 3 dies, un 17,6% més que l'any passat. La Fira de Vehicles d'Ocasió i Quilòmetre Zero s'ha celebrat de l'11 al 13 de setembre a l'esplanada de l'antic pavelló d'esports. Les vendes s'han superat les de la primera edició, quan es van comercialitzar 187 vehicles en 4 dies. Enguany, per tant, s'han venut 33 cotxes més i en un dia menys, amb una mitjana de 73 operacions diàries. A la Fira hi han participat 11 concessionaris. Segons l'organització, més del 70% dels compradors procedien de fora de les comarques gironines i els vehicles híbrids han estat els més buscats per davant dels dièsel. Després dels resultats d'aquest any, Expocació ja prepara la tercera edició que tornarà a Blanes del 10 al 12 de setembre del 2027. I la Guàrdia Civil ha detingut a Calella Carlos García Roldán, condemnat a gairebé 15 anys de presó per liderar una macroestafa immobiliària a les Balears. L'home portava 9 mesos en parador desconegut i tenia un ordre de cerca i captura després de fugir de Mallorca el desembre passat. L'Audiència Provincial de Palma el va condemnar a 14 anys i 9 mesos de presó per delictes d'estafa, pertinença a grup criminal, insolvència i blanqueig de capitals. La sentència el considera responsable d'haver estafat més de 3 milions d'euros a unes 240 persones que havien pagat per habitatges que mai van arribar a rebre. La Guàrdia Civil l'ha localitzat aquest passat dijous a casa de la seva mare, a Calella, amagat en un armari sota l'aigüera de la cuina. Després de la detenció, García Roldán ja ha ingressat a presó. De l'àmbit general, destaquem que el president francès Emmanuel Macron proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a tota la Unió Europea. Macron ha traslladat la proposta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i reclama que Europa avanci de manera ràpida per establir una regulació comuna. La iniciativa va més enllà de la recomanació que un grup d'experts consultats per Brussel·les va plantejar el juliol, quan va proposar impedir l'accés als menors de 13 anys sense control parental. La Comissió Europea prepara ara la seva proposta sobre aquesta qüestió. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts cel serè i assolellat en general, amb temperatures màximes que se situaran en valors d'entre 30 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els alcaldes de la Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C-32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027.
2: Com deies, Daniela Guillén serà la capitana de l'equip europeu. Aquesta serà la primera edició en què aquesta competició, l'Intercontinental Games de Brasil, inclourà el motocross en el seu programa, una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lloretenca que arribarà en una temporada en què ha competit en el nivell més alt a Europa i a Amèrica.
1: El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques han patit un estancament o una reducció de la producció a causa de l'electrificació.
3: Madness i Amy Winehouse tocaven aquest lloc. Sí que apunteu, Dublin Castle. És un dels llocs que heu d'anar, a Londres.
1: Tinc ganes d'anar al Regne Unit per descobrir aquests recursos.
3: Exacte.
1: És una cosa que tinc pendent de fer.
3: Va ser casual i va ser, la veritat, molt i molt emocionant. Mira, m'està posant una
1: vida.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027, després que el projecte quedés aturat fa gairebé una dècada per diverses sentències judicials. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, considera que la prolongació és una necessitat imperiosa per millorar la mobilitat i facilitar la connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Per la seva banda, l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, també defensa la infraestructura per millorar les connexions de la comarca i confia que el nou projecte incorpori totes les garanties mediambientals. Considera que l'estudi haurà de determinar quin és el recorregut més adequat i analitzar-ne l'impacte. I un centenar de veïns van ser desallotjats a Blanes la matinada de divendres passat per un incendi amb una explosió d'una bombona de butà en un edifici del barri dels Pins. L'emergència es va produir pocs minuts després de les 5 del matí en un bloc de 10 plantes i s'ha saldat sense cap ferit greu. El foc es va originar en un habitatge del segon pis que ha quedat completament calcinat. També han resultat afectats el tercer pis i en menor mesura la terrassa del primer. En el moment de l'incendi no hi havia ningú ni a l'habitatge on s'ha iniciat el foc ni al pis superior. Dues persones van ser ateses, una per un tall lleu al peu mentre abandonava casa seva i una altra per inhalació de fum després de quedar confinada al sisè pis. De l'àmbit general, destaquem que el govern preveu ampliar l'oferta de cursos de català si augmenta la demanda arran del procés de regularització. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que l'executiu té capacitat per incrementar els recursos i contractar més personal si les places previstes resulten insuficients. De fet, les inscripcions s'obren avui dilluns amb més de 48.000 places, la xifra més alta oferta fins ara. L'objectiu del govern, segons Vila, és continuar ampliant progressivament l'oferta per donar resposta a la demanda. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns d'ambient serè i assolellat amb alguns núvols alts transitoris. Les temperatures màximes entre els 32 i 35 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes celebren que la Generalitat recuperi el projecte per prolongar la C-32 entre els dos municipis. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu amb l'objectiu de poder començar les obres l'any 2027.
2: Com deies, Daniela Guillén serà la capitana de l'equip europeu. Aquesta serà la primera edició en què aquesta competició, l'Intercontinental Games de Brasil, inclourà el motocross en el seu programa, una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lloretenca que arribarà en una temporada en què ha competit en el nivell més alt a Europa i a Amèrica.
1: El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques han patit un estancament o una reducció de la producció a causa de l'electrificació.
3: Madness i Amy Winehouse tocaven aquest lloc. Sí que apunteu, Dublin Castle. És un dels llocs que heu d'anar, a Londres.
1: Tinc ganes d'anar al Regne Unit per descobrir aquests recorrents.
3: Exacte.
1: És una cosa que tinc pendent de fer.
3: Va ser casual i va ser, la veritat, molt i molt emocionant. Mira, m'està posant una
1: pinta.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat el nou CAP d'Hostalric que el govern vol convertir en un model de referència per als futurs centres sanitaris de Catalunya. L'equipament ha suposat una inversió de 3,4 milions d'euros i destaca especialment per les mesures de sostenibilitat i eficiència energètica incorporades al projecte. El centre disposa de 12 consultes, sala de tractaments i dos box polivalents. Forma part de l'àrea bàsica de salut Breda-Hostalric, que dona servei a unes 13.400 persones. Durant la inauguració, Pané ha destacat que l'equipament dona resposta a dos dels grans reptes actuals, l'envelliment i el canvi climàtic, i l'ha definit com una aposta per la sostenibilitat econòmica, assistencial i ambiental. I la policia local de Lloret de Mar ha detingut un home de 61 anys acusat de fer tocaments a una menor de 14 anys a l'estació d'autobusos del municipi. Va ser el conductor d'un autobús qui va alertar els agents després de presenciar la situació. Segons la informació, l'home s'hauria acostat primer a la menor per preguntar-li el nom. La noia es va allunyar i es va asseure en un altre banc, però l'home la va seguir i li hauria fet tocaments als braços i les cames i hauria intentat tocar-la a la zona genital. La menor va aconseguir fugir i el conductor va donar l'alerta. La policia local va mobilitzar diverses patrulles i va localitzar el sospitós quan intentava escapar després d'amagar-se en un vehicle. Finalment va ser interceptat i detingut. De l'àmbit general, destaquem que Rússia ha atacat amb drons l'oest d'Ucraïna, molt a prop de la frontera amb Polònia. L'ofensiva ha provocat danys en un tren que cobria el trajecte entre Kiev i Varsovia sense causar víctimes mortals. El ministre de Defensa polonès ha informat que els sistemes del país han detectat una quinzena de drons Gerant 5, alguns dels quals han impactat a pocs quilòmetres de territori polonès. Davant l'atac, Polònia ha reforçat la vigilància del seu espai aeri amb avions de combat, helicòpters i mitjans de reconeixement. Les autoritats poloneses asseguren que en aquesta ocasió no s'ha produït cap violació de la seva frontera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns d'ambient serè i solellat amb alguns núvols als transitoris. Les temperatures màximes entre els 32 i 35 graus. Demà dimarts, ambient similar, amb sol i temperatures elevades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
0: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
2: I quina sort tenir el Maresme.
1: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
2: I et vull tenir el meu cus.
1: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
2: I quina sort tenir el Maresme.
1: Tota la programació a firadecalella.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
6: Aquesta setmana ens centrem amb les...
7: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
8: Moltes coses. L'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
9: Moltes coses.
10: Mira, mira, escolta, escolta.
7: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
10: No, l'última vegada fa 18 anys.
7: 18 anys!
11: Moltes coses.
7: Catalunya escriu al lidera les sol·licituds de residència i
12: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
13: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
7: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
14: Hola, sóc la Lilipa. Comencem a jugar!
15: Oh, un altre cop l'extinció, no!
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Expo Casio Blanes tanca la segona edició amb 220 vehicles venuts en 3 dies, un 17,6% més que l'any passat. La Fira de Vehicles d'Ocasió i Quilòmetre Zero s'ha celebrat de l'11 al 13 de setembre a l'esplanada de l'antic pavelló d'esports. Les vendes s'han superat les de la primera edició, quan es van comercialitzar 187 vehicles en 4 dies. Enguany, per tant, s'han venut 33 cotxes més i en un dia menys, amb una mitjana de 73 operacions diàries. A la Fira hi han participat 11 concessionaris. Segons l'organització, més del 70% dels compradors procedien de fora de les comarques gironines i els vehicles híbrids han estat els més buscats per davant dels dièsel. Després dels resultats d'aquest any, Expocació ja prepara la tercera edició que tornarà a Blanes del 10 al 12 de setembre del 2027. I la Guàrdia Civil ha detingut a Calella Carlos García Roldán, condemnat a gairebé 15 anys de presó per liderar una macroestafa immobiliària a les Balears. L'home portava 9 mesos en parador desconegut i tenia un ordre de cerca i captura després de fugir de Mallorca el desembre passat. L'Audiència Provincial de Palma el va condemnar a 14 anys i 9 mesos de presó per delictes d'estafa, pertinença a grup criminal, insolvència i blanqueig de capitals. La sentència el considera responsable d'haver estafat més de 3 milions d'euros a unes 240 persones que havien pagat per habitatges que mai van arribar a rebre. La Guàrdia Civil l'ha localitzat aquest passat dijous a casa de la seva mare, a Calella, amagat en un armari sota l'aigüera de la cuina. Després de la detenció, García Roldán ja ha ingressat a presó. De l'àmbit general, destaquem que el president francès Emmanuel Macron proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a tota la Unió Europea. Macron ha traslladat la proposta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i reclama que Europa avanci de manera ràpida per establir una regulació comuna. La iniciativa va més enllà de la recomanació que un grup d'experts consultats per Brussel·les va plantejar el juliol quan va proposar impedir l'accés als menors de 13 anys sense control parental. La Comissió Europea prepara ara la seva proposta sobre aquesta qüestió. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts cel serè i assolellat en general, amb temperatures màximes que se situaran en valors d'entre 30 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'habito.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl. Oh.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ja comença a fer-se clar.